0: 25 anys posant música a l'Empordà.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: I could stay awake just to hear.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 3. 25 anys.
2: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Soc l'Adrià Sales, de La Pegatina. I em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari. Moltes felicitats de part de tot el grup. I molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats. I per molts anys més. Una abraçada.
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Buhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Hola, amics de Ràdio Capital. Soc l'Uri d'Ernest de Vitara i ex-col·laborador de Ràdio Capital ja fa uns anys. M'agradaria enviar-vos una molt, molt, molt forta abraçada i una grandíssima felicitació per aquesta celebració, per aquest aniversari, i moltes gràcies per la tasca que fa Ràdio Capital de demostrar que la ràdio sempre hi és, inclús fora de Barcelona, i una felicitació grandíssima. Molts ànims. Adeu, adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que...

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partíceps d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.
3: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: sola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.

0: 25 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels a Blatgenaro i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 7. 25 anys.
2: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Bon dia, com esteu? Avui és divendres 19 de juny del 2026. A part, l'avant vist sortir el sol fa justament 1 hora i 48 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 19 graus. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que, com sempre, també s'emet des de Ràdio Bisbal i Ràdio Pagú. I ara entrem en matèria perquè avui hem de destacar que la Guàrdia Civil continua amb la recerca del menor de la moto d'aigua. Ara mateix estan fent aquesta recerca per terra, mar i aire des de Roses a l'Estartit. A més, hem de parlar de que han intervingut 59 armes blanques prohibides de 15 comerços turístics de la Costa Brava que es venien il·legalment. I també que Torroella de Montgrí ha restringit l'accés motoritzat al massís del Montgrí per l'alt risc d'incendi. De seguida ampliem tots aquests titulars, però avui, a més, parlarem amb el delegat de Metges de Catalunya i metge d'urgències a l'Hospital de Palamós, Albert Mas, sobre la vaga que es va convocar aquest dimecres des del sector i també de les reivindicacions que demanen des del col·lectiu de metges. I com cada dos divendres parlarem de nutrició i alimentació amb la nostra nutricionista de confiança, l'Anna Pujol. De seguida ho repassem tot. Abans, però, anem a fer un repàs dels principals titulars de les notícies aquí al Baix Empordà. Saludem primer de tota la Carla Saló. Bon dia, Carla.
1: Hola, Maria, bon dia.
0: I és que la Guàrdia Civil, com dèiem, segueix amb aquesta recerca del menor que es va perdre amb la moto d'aigua i ho fan per terra, mar i aire des de Roses fins a l'Estartit.
2: Cal recordar que unes hores més tard que el jove desaparegués es va trobar la moto a la platja de Pals. Salvament Marítim va rebre l'avís que el jove no havia tornat amb la resta de companys amb els quals feia una sortida guiada amb moto a 10:45 de la nit, hores després d'haver iniciat l'activitat. La Guàrdia Civil en va tenir coneixement a 11:45 i es va desplaçar fins a la zona en diversos efectius i s'ha fet càrrec de la investigació dels fets.
0: I saludem ara en Joan Coll. Bon dia, Joan.
3: Bon dia, Maria.
0: I és que intervenen 59 armes blanques prohibides de 15 comerços turístics de la Costa Brava que les venien il·legalment.
3: Les inspeccions

0: van dur a terme el passat 4 de juny en establiments de Roses, Empúria Brava, Blanes, Lloret de Mar i Platja d'Aro, i es van denunciar els propietaris d'aquests locals.
1: I Torroella de Montgrí restringeix l'accés motoritzat al massís del Montgrí per risc d'incendi.
0: L'Ajuntament va prohibir la circulació des d'ahir, dijous 18 de juny. La mesura vol reduir el risc d'incendi forestal i protegir les persones. La restricció s'ha acordat amb el Parc Natural i amb els responsables de prevenció d'incendis del govern català.
1: Palamós impulsa també el sorteig Corre Botigues per fomentar les compres al comerç local durant la Festa Major, Carla.
2: La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament i FECOTUR, busca incentivar les compres de proximitat i premiar la fidelitat dels clients. La campanya compta amb més de 40 establiments participants i oferirà diversos premis vinculats al comerç i al turisme local.
1: I anem fins a Calonge i Sant Antoni, perquè el municipi referma el compromís contra el maltractament envers les persones grans.
2: El municipi s'ha adherit un any més al manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya. El text defensa el dret de les persones grans a viure amb dignitat i sense abusos. L'acte va incloure l'espectacle Sou Gent Gran amb humor, música i records al Teatre Mundet de Sant Antoni.
1: I la Bisbal valora positivament el primer any de gestió tributària amb el xaloc per la millora dels serveis i també de l'eficiència, Joan.
0: El consistori considera que el nou model ha permès ampliar serveis, millorar l'eficiència administrativa i reduir costos respecte del sistema anterior, alhora que facilita un millor seguiment dels ingressos municipals.
1: I el Festival Internacional del Terracota Museu tornarà aquest estiu a la Bisbal amb una nova edició marcada per la diversitat musical.
0: A més, la programació continua sent fidel a una filosofia que l'ha acompanyat des dels seus inicis. El certamen arrencarà l'1 de juliol amb un concert gratuït a la plaça Major i continuarà cada dimecres als jardins del Terracota Museu.
1: I el Baix Empordà rebrà més de 100.000 euros en ajudes a la producció agrària ecològica, Berta.
3: Una trentena de productors del Baix Empordà rebran més de 100.000 euros en ajuts a la producció agrària ecològica. Els ajuts beneficiaran més de 500 hectàrees de conreu i formen part del programa agroambiental de la política agrària comuna.
1: I Foto Torroella celebra 25 anys d'exposicions i arriba a les 300 mostres organitzades, Berta.
3: Foto Torroella commemora 25 anys d'activitat expositiva amb una mostra especial a la Capella de Sant Antoni. L'entitat arriba a les 300 exposicions organitzades i reivindica més espais dedicats a la fotografia a les comarques gironines.
1: I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, i és que José Luis Rodríguez Zapatero va assegurar davant el jutge de l'Audiència Nacional que no va exercir cap influència en el rescat per part del govern espanyol de l'aerolínia Plus Ultra. Així ho revela un àudio de la seva declaració davant el jutge que s'ha acabat filtrant als mitjans aquest dijous. I el Tribunal Europeu de Drets Humans ha rebutjat admetre una demanda contra la sentència que imposa un 25% de castellà a l'escola Turó del Drac de Canet de Mar. La denúncia l'havien presentat famílies del centre que estaven en contra d'aquesta mesura. I el Tribunal Suprem ha condemnat a l'Estat a pagar una indemnització de 2,5 milions d'euros a Ahmed Tomouhi, un home que va passar 15 anys a la presó condemnat per dos casos d'agressió sexual, dels quals finalment va ser absolt. I és que, segons l'alt tribunal, l'Audiència Provincial de Barcelona no va valorar una prova que resultava incompatible amb l'autoria de les agressions, ja que el perfil genètic de l'acusat no coincidia amb les mostres trobades a la roba de la víctima. I un home va quedar ferit greu aquest dijous després de calar-se foc al mig del carrer a Vilafranca del Penedès. Va passar cap a les 6 de la tarda a plena llum del dia i, segons ha avançat elcaso.cat, l'home té problemes psiquiàtrics i antecedents penals, que hi va acabar ruixant-se amb líquid inflamable i es va encendre a ell mateix. I a la Plana de Successos, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona van detenir aquest passat dimecres 14 persones en el marc d'un pla campai al centre de la ciutat contra la multireincidència, en aquest cas adreçat específicament als delictes vinculats a les estrebades. Per tant, doncs, bona feina.

I abans de seguir amb el repàs informatiu, hem de fer un repàs a aquesta previsió meteorològica que, com ja anticipàvem aquesta setmana, ens portarà temperatures bastant més altes de les que hem anat tenint. I és que per avui divendres el temps serà estable i serà predominantment assolellat amb alguns núvols poc importants. Les temperatures màximes es mouran entre els 26 i els 28 graus a bona part de la comarca i tindrem una mar tranquil·la. Fins i tot hi haurà vent fluix de component marítim de cara a la tarda. Demà dissabte continuarà el domini del sol i la jornada serà plenament estiuenca, amb temperatures que pujaran una mica més i que poden acabar arribant als 30 graus a l'interior del Baix Empordà. A la costa l'ambient serà més suau gràcies a la marinada. Diumenge encara farà més calor i és que el sol continuarà sent el gran protagonista i les màximes podrien arribar a superar els 30 graus en molts punts de la comarca, especialment cap a les zones d'interior. Caldrà extremar les precaucions durant les hores centrals del dia perquè hi ha avisos per temperatures elevades al llarg de tota la comarca. Per tant, compte amb aquest sol, hidrateu-vos bé, poseu-vos protecció, tant barrets com crema solar per sortir perquè ens esperen temperatures plenament estiuenques en aquest cap de setmana previ a Sant Joan i aquest cap de setmana que serà el primer en el que els nens no hauran de tornar a l'escola. Per tant, compte amb aquestes altes temperatures. Nosaltres fem una petita pausa, escoltem una mica dels Amics de les Arts amb Tothom es separa.

0: Supermatí.
1: Fortnite, Fortnite, Fortnite, prou! O juguem de veritat o no juguem.
2: Mama, què et passa?
1: Si voleu fer l'ànec, el fem junts i a l'aire lliure. Us penso liquidar tots.
2: I el papa?
1: El teu pare, el primer.
3: Laser Combat a Occitània. La manera més divertida de desfogar-te amb la família, a l'aire lliure i de forma segura. Prova el nou camp de joc d'Occitània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats. A Occitània també podràs fer borricletes, cigüells, bitlles catalanes i celebracions d'aniversari amb amics i família. Més info a occitania.cat o a info@occitania.cat.
4: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
5: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
6: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
7: Vols donar un nou impuls al teu futur? Al Centre de Formació d'Adults de Palafrugell trobaràs una formació flexible i pràctica que t'obrirà noves oportunitats. Oferim cursos d'alfabetització, català, castellà i anglès, ESO per adults, preparació a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, informàtica i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període de matrícula del 19 al 29 de juny i del 9 al 16 de setembre. CFA Palafrugell. Fes un pas endavant i no te'n penediràs.
8: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.

0: I nosaltres, abans de seguir amb aquest repàs informatiu, hem d'escoltar el comentari que ens porta avui Marc Bataller.
1: Sant Tornem-hi. Aquest final de mes de juny torna la calor infernal. Els models europeus indiquen que els termòmetres es tornaran a enfilar cap a 35-40 graus, temperatures completament anormals per l'època de l'any. Exactament el mateix que va passar el mes de maig. Llavors, Portbou va registrar una mínima de 28 graus, la més alta de la història en aquest municipi fronterer. El programa climàtic Copernicus va confirmar que el 2025 va ser el tercer any més càlid mai registrat. L'informe atribueix l'escalfament a l'acumulació de gasos d'efecte hivernacle i a temperatures oceàniques excepcionalment elevades. Algunes ciutats europees ja s'estan preparant per quan aquesta situació vagi més els pròxims anys. París ha fet un simulacre per avaluar la seva capacitat de resposta en cas d'arribar als 50 graus. Alguns estudis apunten que l'any 2050 la capital francesa pot tenir l'estiu temperatures semblants a les que té actualment Madrid i la capital espanyola com les del Marroc. En aquest sentit, el primer trimestre de l'any 2027, Barcelona també prepara un simulacre semblant. I una altra dada. Avui en dia es moren més persones per culpa de la calor que per la grip. Estem, doncs, davant d'una greu problemàtica que no podem obviar, per més que els terraplanistes ens diguin el contrari.
0: Doncs això, fantàstiques temperatures, com vèiem amb el comentari de Marc Bataller. Són temperatures que a partir d'ara doncs, ens acompanyaran per el que queda dels propers mesos, però sí, són unes temperatures certament alarmants. Moltíssimes gràcies, Marc Bataller, per el comentari d'avui. I un centenar de metges es van manifestar aquest dimecres al migdia pels carrers de Girona per exigir al govern la negociació d'un conveni col·lectiu propi i reduir també la sobrecàrrega laboral que hi ha en determinats àmbits, com ara l'atenció primària. Però aquesta no ha estat l'única convocatòria que s'ha fet des del sector al llarg d'aquest any. Per parlar de les reivindicacions del col·lectiu, ens visita el delegat de Metges de Catalunya i metge d'urgències a l'Hospital de Palamós, Albert Mas. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí. Com anar aquesta manifestació de dimecres? Hi va haver seguiment per part de metges del Baix Empordà?
2: Bé, no sé per convidar-me'ns. Doncs el seguiment que va haver-hi va ser un seguiment dispers, que va ser una convocatòria que es va fer a les diferents capitals de la província, tant a Girona, Lleida, Barcelona. Sí que va haver-hi metges de part del col·lectiu del Baix Empordà. Algun d'ells vam poder anar a Girona, altres vam anar cap a Barcelona, però ja durant l'any que es van produint diferents manifestacions estem tenint un seguiment similar en el nostre centre.
0: És clar, perquè una de les coses, no, que s'exigeix al govern és que els metges tinguin un conveni col·lectiu propi. Què significa això? Per què és necessari que existeixi aquest conveni pel sector?
2: Exactament. Bàsicament, una de les principals reivindicacions que tenim des del Sindicat Metges de Catalunya és que els facultatius puguem tenir un espai de negociació en el qual es puguin discutir, resoldre, escoltar i donar solució a les nostres peculiaritats, és a dir, a les nostres singularitats dins de la tasca hospitalària, ja que entenem que amb el marc que hi ha actualment, tot allò que nosaltres considerem important per poder garantir una assistència mèdica de qualitat, no tenim els espais ni les eines per poder ser escoltats ni recollits. No? Llavors, d'aquí es denota aquesta importància de tenir aquest espai de negociació.
0: A més a més, parleu d'una sobrecàrrega, no? Laboral, per exemple, en sectors com l'atenció primària, però suposo que tot això s'extén a altres tipus, no, d'atenció mèdica. No sé com ho viviu això, si s'haurien de dimensionar els serveis a la demanda real que hi ha ara mateix.
2: Doncs mira, una de les últimes dades i reivindicacions que estem tenint, no, és una jornada en la qual els facultatius ens hem instat a dir prou, a no fer ni un minut més de la nostra jornada ordinària. Què vol dir això? Actualment el sistema sanitari està pensat i està planificat i estructurat que el 30% de l'activitat es basa en les hores extres dels facultatius. Què vol dir això? Doncs que una de cada tres ecografies que realitzen són amb hores extres, una de cada tres visites d'atenció primària són amb hores extres, una de cada tres operacions són amb hores extres, i això per nosaltres només denota una precarietat del sistema, una manca de planificació que no és sostenible, que no és saludable ni és segur per ningú.
0: Esclar, no sé si a part d'això aquesta sobrecàrrega, vull dir, s'ha de solucionar incorporant més personal qualificat per poder atendre totes aquestes coses, i no sé com està afectant allò a l'atenció mèdica aquesta campanya de ni un minut més, és a dir, entenc que ja hi està havent impacte, no, en aquest sentit.
2: Doncs mira, sí, és necessari incorporar facultatius qualificats, és necessària una planificació real i una estructuració real de les plantilles, perquè actualment amb el que tenim ens trobem aquestes dades, no? Que un 30% de l'activitat forma part de jornada extraordinària, és a dir, hores extres, perquè ens entenguem. Llavors, clar, això vol dir que les plantilles estan planificades perquè tot això succeeixi amb hores complementàries. I llavors actualment tenim afectacions? Sí, evidentment, trobarem, no, doncs que llistes d'esperes per primeres visites, això se'ns allargarà, intervencions quirúrgiques no urgent, això se'ns allargarà, però simplement nosaltres el que estem posant de manifest és que el sistema actualment, tal com està dissenyat, no és sostenible. Per què no és sostenible? Bé, tornem al davant. Una de cada tres d'aquestes actuacions mèdiques es basen en una programació d'hora extra complementària, és a dir, que el facultatiu, quan acabi la seva jornada laboral, a més s'ha de quedar a fer tot això. Llavors, si nosaltres ens regim només el que hauria de ser la nostra jornada laboral normal i ordinària, és a dir, la que faria qualsevol tipus de treballador, es genera tota aquesta espera que ja es veu que no és sostenible, que demorem tot això. Llavors, en algun moment l'administració haurà de seure i parlar amb nosaltres i veure que realment ens estem enfrontant amb una cosa greu i preocupant.
0: Esclar, no sé si això acaba impactant en la qualitat assistencial, és a dir, una sobrecàrrega acaba dimensionat a com s'atén els pacients.
2: Exactament, no? Aquesta sobrecàrrega sí que acaba afectant, és a dir, sempre fem el mateix símil, a ningú li passa pel cap que un pilot d'avió pugui estar volant 22 hores, encara que evidentment hi ha pilots automàtics, no? Però, i ells apreten un botó, fan tot el procediment, però ningú li passa pel cap que aquest professional pugui estar 22 hores pilotant això. En canvi, el sistema sanitari ha normalitzat unes jornades que no són segures, no són sanes per ningú, i jo crec que això és una cosa del segle passat que s'ha de canviar, no? És a dir, això no ho podem mantenir, som facultatius, som professionals que en un moment hem de prendre decisions crítiques, i si portem unes jornades tan extenses, una sobrecàrrega tan important en jornada complementària, aquestes decisions es corren molt més risc de cometre errors que si tinguéssim una jornada regulada amb unes plantilles estructurades, amb uns professionals de qualitat, tot això minimitzaríem i l'atenció seria de molta més qualitat.
0: Davant de tot això, o sigui, al final que no es facin aquestes hores extra, que vull dir que no es doni tot el servei, a part d'afectar la qualitat assistencial, fa que s'allarguin allò les hores de donar cita als pacients. Clar, no sé si davant d'això han tingut alguna resposta per part del govern, s'han assegut a parlar.
2: Bones. Ui, ara. Bé, no, el servei sí que s'està donant. El que s'està donant és dins de la nostra jornada, és a dir, nosaltres no deixem de donar servei, però el donem dins de la nostra jornada ordinària, i les cites s'acaben donant, no? Llavors, nosaltres entenem que, bueno, posem de manifest aquesta manca de planificació, i actualment el que ens trobem és que quan hi ha un intent, un gest de voluntat per part de modificació d'això a nivell estatal, la nostra consellera salta aixecant el dit de que és una invasió de competències. Llavors nosaltres una mica diem de que uns es passen la paella als altres, no? Però tenim aquest problema que són incapaços de moure qualsevol fitxa, qualsevol dit de negociació, sigui estatal, sigui a nivell de país. És una solució que hem de trobar tant de conselleria com de ministeri, però fins ara, a hores d'ara, no hi ha hagut un intent, un gest de negociació real per part de ningú, sobretot de la conselleria ni del president.
0: A part d'això, quines han de ser les millores immediates? És a dir, entenc que hi ha millores a llarg termini, però quines han de ser les millores immediates que cal incorporar al sistema per mirar de minimitzar tots aquests efectes, és a dir, de normalitzar la situació?
2: Doncs mira, és bàsicament el que portem reclamant des de principis d'any. Un marc, és a dir, un espai on els facultatius puguem parlar, puguem negociar, puguem expressar, no, les nostres singularitats, que tot això, no, tot això abocaria amb unes regles de jocs amb les quals diem stop a les jornades de 24 hores, una adequació real de les plantilles, és a dir, que no tirem de jornada extra complementària d'hores extres per garantir aquesta qualitat assistencial, que tinguem una formació digna, que no formi part a càrrec del professional, no? I que també, novament, l'estiguem sobrecarregant aquesta persona amb hores extres per fer això, hores extres per fer això, hores extres per fer allò, i no puguem tenir una conciliació real amb la nostra família. És a dir, que el facultatiu té vocació, això és innegable, per això estem aquí, però al final la vocació no és explotació. És a dir, el facultatiu ha de poder anar a treballar, hem de poder minimitzar amb tot això el burnout, ha d'anar feliç, motivat, no? I amb totes aquestes primeres coses d'un marc de negociació propi, un stop a les jornades de 24 hores, una remuneració equiparada a la responsabilitat i mirant-nos, emmirallant-nos amb altres països d'Europa que actualment no tenim, són les principals coses que portem reclamant al llarg de l'any.
0: Mm-hmm. Aquestes reclamacions, com deia, s'han anat fent al llarg de l'any, però en el cas de que no hi hagi voluntat o un pas endavant per part de Conselleria o de l'Estat de tenir converses amb vosaltres des del sector, seguiran aquestes vagues, seguiran aquestes reivindicacions? No sé si a l'estiu feu una aturada, no sé si a partir del setembre hi haurà més vagues.
2: Sí, la idea, nosaltres estem ferms amb la posició, creiem que aquestes millores són necessàries per poder garantir una atenció de qualitat, per poder garantir que la sanitat pública continuï sent la que teníem abans de les retallades, continuï sent una cosa que puguem estar orgullosos de tenir, i entenem que amb aquest sistema no se pot sostenir molt més. Nosaltres continuarem amb les nostres reivindicacions, continuarem amb la mateixa postura. Sí que a l'estiu aturem les mobilitzacions, perquè hem vist que amb el període de vacances que el treballador té dret, convocar vaga no té sentit quan ja tenim unes plantilles que estan molt reduïdes, més del que té una vaga. Llavors, en aquest període aturem les mobilitzacions, i de cara a setembre, si no hi ha un espai de negociació, és a dir, els donem 2 mesos a l'administració per pensar el que portem al llarg d'aquest mig any, si no tenim una negociació, un moviment, un gest real, continuarem amb totes aquestes reivindicacions de la mateixa manera que portem fent fins ara.
0: Mm-hmm. Doncs estarem molt pendents de totes aquestes noves vagues, també de la resposta per part de govern i administració, per veure si es crea aquest espai. Hem parlat amb Albert Mas, delegat de Metges de Catalunya i metge d'urgències a l'Hospital de Palamós. Gràcies per ser aquí al Supermatí, i estarem molt pendents de les accions que feu. Gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
2: Vinga, gràcies, adéu.
0: I nosaltres escoltem una mica de música, en aquest cas amb Men I Need i Olivia Dean.

0: I nosaltres, quan passen pocs segons, de 8:45 del matí, comencem el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I és que la Guàrdia Civil continua amb la recerca del menor que va caure amb la moto d'aigua. Aquesta recerca se segueix per terra, mar i aire, des de Roses fins a l'Estartit. Cal recordar que unes hores més tard que el jove desaparegués es va trobar la moto a la platja de Pals. Salvament Marítim va rebre l'avís que el jove no havia tornat amb la resta de companys amb els quals feia una sortida guiada amb moto a 10:45 de la nit, hores després d'haver iniciat l'activitat. La Guàrdia Civil en va tenir coneixement a 11:45 i va desplaçar fins a la zona diversos efectius i s'ha fet càrrec de la investigació dels fets, Carla.
1: El cos té mobilitzats efectius especialistes del Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques i un helicòpter del Servei Aeri i patrulles terrestres de la Comandància de Girona. L'operatiu també compta amb la participació dels Mossos d'Esquadra, Salvament Marítim, Creu Roja, agents rurals i els bombers de la Generalitat. Els GEAS desenvolupen diverses modalitats de cerca adaptades a les característiques de cada zona de rastreig. Entre elles hi ha la cerca amb un bussejador remolcat arrossegat per una embarcació a baixa velocitat i que permet revisar àrees més àmplies. Això permet fer cerques circulars cap al fons marí en zones concretes en les quals els bussejadors rastregen el llit marí prenent com a referència un punt determinat i ampliant progressivament el radi de cerca. En paral·lel, la Guàrdia Civil manté oberta la investigació i ja ha pres declaració a diversos treballadors de l'empresa que feia l'activitat en la qual el jove va participar, tot plegat amb l'objectiu de saber què va passar.
0: Intervenen 59 armes blanques prohibides de 15 comerços turístics de la Costa Brava que les venien il·legalment. Les inspeccions es van dur a terme el passat 4 de juny en establiments de Roses, Empúria Brava, Blanes, Lloret de Mar i Platja Aro i es van denunciar als propietaris d'aquests locals, Joan.
2: Els agents van comprovar com en aquestes botigues de venda de productes turístics també es venien armes blanques que incompleixen la normativa vigent en relació amb la comercialització i tinença d'aquest tipus de navalles i ganivets. Un cop fetes les inspeccions, els agents de la Guàrdia Civil van aixecar acta de la confiscació i van denunciar els responsables dels diferents establiments per vendre armes prohibides. Aquest tipus d'actuacions tenen com a finalitat prevenir la circulació il·legal d'armes prohibides i reforçar la seguretat ciutadana, especialment en zones concorregudes, com són aquelles localitats de la Costa Brava, durant la temporada d'estiu on arriba una gran afluència de turistes. Es tracta d'accions preventives habituals que realitza el cos armat en el marc de les competències que té assignades. Les 59 armes van quedar custodiades per la Guàrdia Civil.
0: I Torroella de Montgrí restringeix l'accés motoritzat al massís per risc d'incendi. L'Ajuntament va prohibir la circulació des d'ahir mateix, dijous 18 de juny, i la mesura vol reduir el risc d'incendi forestal i protegir també a les persones. La restricció s'ha acordat amb el Parc Natural i amb els responsables de prevenció d'incendis del govern català, Joan.
2: La mesura afecta els camins del massís del Montgrí. Aquest espai natural té un gran valor ambiental i necessita una protecció especial durant els episodis de risc. L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha pres la decisió com a mesura preventiva. La restricció s'ha acordat amb el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, i també hi han participat els responsables de prevenció d'incendis del Govern de Catalunya. El consistori recorda que saltar-se la prohibició pot comportar sancions econòmiques. La normativa regula la prevenció d'incendis forestals i l'accés motoritzat al medi natural. L'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, demana responsabilitat a la ciutadania i també reclama col·laboració per protegir el massís del Montgrí. La prohibició es mantindrà activa mentre continuïn les condicions de risc. L'Ajuntament insisteix que prevenir incendis és una responsabilitat compartida.
0: I Palamós impulsa el sorteig Correbotigues per fomentar les compres al comerç local durant la Festa Major. La iniciativa impulsada per l'Ajuntament i FECOTUR busca incentivar les compres de proximitat i també premiar la fidelitat dels clients. La campanya compta ara mateix amb més d'una quarantena d'establiments participants i oferirà diversos premis vinculats al comerç i al turisme local, Carla.
1: La iniciativa forma part de la campanya La Botiga Vora el Mar, impulsada per l'Àrea de Turisme i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Palamós amb la col·laboració de l'Associació de Comerciants. Els participants poden optar a 3 premis. El primer serà un val de compra de 300 euros per gastar als comerços del municipi. També sortejarà una experiència amb una nit d'hotel i sopar per a dues persones, així com un lot de productes de proximitat. Per participar-hi caldrà fer 3 compres en 3 establiments diferents adherits a la campanya amb una despesa mínima de 10 euros a cadascun. Cada comerç segellarà una butlleta de participació que s'haurà de completar i es dipositarà en una de les urnes habilitades abans del dia 28 de juny. El sorteig es farà el 2 de juliol a l'oficina de turisme de Palamós. Amb aquesta proposta, el municipi vol continuar promovent les compres de proximitat, reforçar l'activitat comercial i posar en valor els establiments que contribueixen a mantenir vius els carrers de la vila durant tot l'any.
0: I Calonge i Sant Antoni referma el compromís contra el maltractament a les persones grans. El text defensa el dret de les persones grans a viure amb dignitat i sense abusos. L'acte de commemoració d'aquesta jornada també va incloure l'espectacle Show Gent Gran, amb humor, música i records al Teatre Mundet de Sant Antoni, Carla.
1: El municipi s'ha adherit un any més al manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya amb el motiu del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. Aquesta jornada se celebra cada 15 de juny i la van impulsar les Nacions Unides per recordar els drets de les persones grans. També es volen fer visibles el risc d'abusos, explotació o maltractaments. El manifest defensa que tothom té dret a viure amb dignitat i també rebutja qualsevol discriminació, ja sigui per edat, gènere, origen, discapacitat o situació econòmica. L'Ajuntament va llegir el manifest abans de l'espectacle Show Gent Gran al Teatre Mundet de Sant Antoni. L'activitat va tenir lloc aquest dimarts 16 de juny i la va organitzar la regidoria de Gent Gran. La proposta va anar a càrrec de l'humorista Jordi Alapé. L'espectacle estava dedicat especialment a la gent gran i va combinar cançons conegudes, imitacions, records de ràdio i televisió, monòlegs i participació del públic. La regidora de Gent Gran, Mercè Ordunya, va destacar el valor social i emocional de l'activitat. Segons Ordunya, l'humor ajuda a estimular la memòria emocional i afavoreix la socialització. També reforça l'autoestima i contribueix a l'envelliment actiu. La regidora va remarcar que l'Ajuntament continuarà treballant per la protecció, la dignitat i el respecte als drets grans de les persones grans. La regidora defensa que una societat en futur és aquella que cuida i respecta la seva gent gran.
0: I ens acaba d'arribar aquesta última hora perquè una avaria en una canonada de distribució ha deixat sense subministrament d'aigua la Bisbal d'Empordà. Això ho ha informat l'Ajuntament. El problema s'ha produït cap a 4:45 de la matinada en una canonada del carrer Canigó a l'altura del carrer Ramon Llull. Inicialment s'ha intentat mantenir el subministrament mitjançant el bypass existent a la xarxa, però l'avaria s'ha localitzat en un punt per sobre el bypass i això ha obligat a tancar l'aigua a la sortida del dipòsit municipal per poder intervenir amb seguretat i reparar aquesta incidència. Així, l'afectació és general al conjunt del municipi i és que la previsió inicial és completar la reparació a mitja tarda de dia d'avui, però el termini no es concretarà fins que no s'accedeixi completament al punt afectat. Un cop finalitzada aquesta reparació, està previst que el restabliment del servei es faci de manera progressiva. Es preveu que la pressió i el cabal habituals es recuperin completament al llarg del dia d'avui. L'Ajuntament ha agraït la comprensió a la ciutadania i ha explicat que anirà informant puntualment de qualsevol novetat. Per tant, aquesta última hora que hi ha una avaria d'aigua en aquesta zona de la Bisbal d'Empordà. I ens quedem a la Bisbal, en aquest cas, per parlar de que el municipi valora positivament el primer any de gestió tributària amb el Xaloc per la millora dels serveis i l'eficiència. El consistori considera que el nou model ha permès ampliar serveis, millorar l'eficiència administrativa i reduir costos respecte del sistema anterior, alhora que facilita un millor seguiment dels ingressos municipals, Joan.
2: La delegació integral de les funcions tributàries inclou la gestió dels padrons municipals, la tramitació d'altes i baixes, la concessió de beneficis fiscals i el tractament de dades procedents de diversos organismes públics. Segons l'Ajuntament, aquests serveis s'ofereixen sense costos addicionals per al municipi. El govern municipal considera que el nou sistema aporta més capacitat de gestió i millora el control dels ingressos. També destaca que incorpora serveis complementaris com la compatibilització dels ingressos delegats, fet que permet disposar d'una informació econòmica més actualitzada. La comparativa elaborada pel consistori conclou que el model actual presenta un cost inferior al que hauria tingut la prestació del mateix servei amb el sistema anterior. A més, assenyala que s'eviten determinades despeses associades a tràmits específics. Durant l'any passat es van gestionar més d'un miler d'expedients vinculats a taxes municipals, desenes de beneficis fiscals, centenars de liquidacions tributàries i prop de 150 recursos administratius. L'Ajuntament també destaca que, malgrat tractar-se del primer any complet després del procés de migració, els nivells de recaptació s'han mantingut estables i, en alguns casos, han registrat una lleugera millora.
0: I el Festival Internacional del Terracota Museu tornarà aquest estiu a la Bisbal amb una nova edició marcada per la diversitat musical. La programació continua sent fidel a una filosofia que l'ha acompanyat des dels seus inicis. El certamen arrencarà l'1 de juliol amb un concert gratuït a la plaça Major i continuarà cada dimecres als jardins del Terracota Museu, Joan.
2: En una entrevista al Supermatí, un dels organitzadors del festival, Marçal Lledó, de Back Rover, ha reivindicat el caràcter singular de la proposta. Afirma que programen la música que els ve de gust i que els agrada, resumint l'esperit d'un festival que aposta per artistes i estils allunyats de les programacions més convencionals.
3: Hi ha hagut anys que s'ha lluitat per créixer més a nivell de també d'aquests jets artístics, de producció. Altres anys doncs, hem sigut més reservats i més prudents, però sempre tot molt lligat a les forces, a l'energia de l'equip, no? I al final el que hem tingut clar tots és que no hem volgut perdre mai de vista el fet aquest claríssim, que és que programem la música que ens ve de gust i que ens agrada.
2: La programació d'enguany inclou noms com Mazzoni, Marta Knight, Maria, Roy Ellis, Rauxa, Silveritas o Orluz Terral, en una combinació de sonoritats que van del reggae i l'ska a les músiques d'arrel, el jazz o el pop independent. Lledó ha explicat que el festival no busca construir el cartell a partir de grans reclams comercials, sinó oferir propostes que sorprenguin al públic. Segons assegura, una de les seves fortaleses es va consolidar una comunitat d'espectadors disposada a descobrir nous artistes i estils musicals. A banda de les actuacions musicals, aquesta edició incorporarà noves sorpreses vinculades al museu que es donaran a conèixer durant el festival. L'objectiu és que els assistents descobreixin també el patrimoni cultural que conserva l'equipament. El Festival Internacional de Terracota Museu manté també una de les seves característiques més singulars, la programació en dimecres. Segons Lledó, aquesta decisió respon a la voluntat de diferenciar-se de la gran oferta cultural dels caps de setmana d'estiu i oferir una experiència més tranquil·la i propera.
0: I el Baix Empordà rebrà més de 100.000 euros en ajuts per impulsar l'agricultura ecològica i sostenible, Berta.
4: El Baix Empordà rebrà 100.633 euros en ajuts destinats a la producció agrària ecològica corresponents a la campanya 2025. El pagament, que es farà efectiu a partir del 19 de juny, beneficiarà una trentena de productors de la comarca i donarà suport a més de 520 hectàrees de conreu. Aquests ajuts formen part de les mesures agroambientals incloses en el Pla Estratègic de la Política Agrària Comuna 2023-2027 i compten amb finançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. En el conjunt de Catalunya, el Departament d'Agricultura destinarà prop de 19 milions d'euros a aquesta línia de suport. Més de 3.300 persones beneficiàries de 42 comarques rebran aquest recurs que arribaran a més de 100.000 hectàrees de conreu. L'objectiu és fomentar pràctiques agrícoles respectuoses amb el medi ambient, afavorir la biodiversitat, millorar la qualitat de l'aire i reforçar la capacitat del sector agrari per adaptar-se als efectes del canvi climàtic. Al Baix Empordà, la mesura consolida el suport a les explotacions que treballen sobre criteris de producció ecològica.
0: I fins aquí aquest repàs informatiu. Acabem aquest Supermatí amb la secció amb l'Anna Pujol. Doncs abans d'acabar aquest Supermatí de divendres, sempre és un plaer parlar amb l'Anna Pujol, la nostra dietista nutricionista de confiança. Anna, bon dia.
5: Bon dia, Maria.
0: Primer de tot, ha arribat la calor i sembla que es queda, perquè és que, ostres,
5: ja
0: estem en ple estiu.
5: Ha ficat l'estiu de cop.
0: Sí, exacte. Clar, parlant d'estiu, parlant d'alimentació, d'àpats, no? Arriba època complicada a l'hora de... Perquè és que, esclar, jo estic pensant en la cervesa de la tarda, anar de tapes aquí, allà, l'arròs dels diumenges, que és que ara arriba el bon temps, les vacances i tothom té ganes de sortir, no?
5: Sí, i tant, i tant. Vull dir, és un clàssic de cada any, això, eh? Vull dir, no ens ve de nou, i és que em trobo cada any que quan arriben aquestes dates molta gent em diu, oi, Anna, ja a l'estiu què faig, no? És com... quin obstacle, quin repte tinc aquí per davant i com si fos un gran problema. I avui el que vinc a portar-vos és a desmentir-vos aquesta idea de que durant l'estiu és impossible cuidar-se. Això no és veritat.
0: És que, clar, perquè a mi el que em ve molt al cap, no, de la típica frase que hi ha a casa meva és: ai, anem a fer un gelat, no? Anem a... clar, davant de tot això, davant de totes aquestes temptacions, que al final per mi acaben sent temptacions, com podem allò mantenir una bona alimentació? Perquè al final ja és una cosa que venim cuidant al llarg de tot l'any, però sembla que arribi l'estiu i aquí és un descontrol.
5: Total, i anem a analitzar-ho. Al final, per què la gent ho viu com un descontrol? Primera, que pot ser que els horaris se t'alterin, sí? Ja sigui perquè estàs de vacances, perquè acaba el curs, o perquè el dia és molt llarg. Sí? I que a les 9 de la nit sigui tan clar és com, ostres, t'apresta més de sortir, clar, tens més ganes de fer plans fora, no? Inclús si penses en ple estiu, que a mitja tarda és que és impossible fer res, perquè fa tanta calor que no pots sortir, i ja fas plans més tard, doncs tots els horaris se te desajusten. Sí. I sembla que perds aquesta sensació de control que has tingut durant tot l'any, i sembla que els teus hàbits alimentaris queden una mica trastocats. Sí. I dona la sensació de que ho estàs fent malament. Però no és així. Vull dir, al final l'hem de buscar dins de la situació que és l'estiu, com ajustar-te perquè això no sigui un problema. Vale? Això per una part.
0: I com s'aconsegueix que tot això, o sigui, davant de tot aquests canvis horaris, tema, com s'aconsegueix, no, mantenir tota aquesta ordenació i mantenir aquesta bona alimentació i gaudir també una mica, no, de tots els plats que tenim a l'estiu?
5: Sí, sí, i per això mateix avui et porto 5 consells per afrontar l'estiu sense que sigui un drama.
0: Sí.
5: Perquè no pots anar amb la idea de dir, bueno, arriba l'estiu, passo de tot, al setembre ja m'hi posaré. Això no pots fer-ho. Perquè el que li estàs dient al teu cap és, com que al setembre ja m'hi ficaré, doncs ara és descontrol màxim. Això no pot passar, perquè el teu cos ho notarà molt fort. Després no et trobaràs bé, no, diguéssim. Llavors, el primer que et diria és, deixa de pensar aquesta idea de el tot o res. Això és un error molt gran i que fa molta gent. Molta gent em diu, si jo m'hi fico el 100%, però si no m'hi fico el 100%, no m'hi fico. Això és un error molt gran. Per què? Perquè l'alimentació és molt complexa i no pots controlar-ho tot. Si tu vas amb la mentalitat de haig de fer-ho perfecte, si no, no ho faig, acabes que no ho fas. Dura ben poc, dura 4 dies i deixes d'estar, no? Llavors, aquí el primer és ser flexible. Sí. Que hi ha dies que mengis diferent, que mengis més tard, o que, pues mira, facis una migdiada o t'aixequis una hora més tard, no ha de ser un problema. Busca l'equilibri de tot plegat. Sí, no pretenc que fer-ho perfecte, però tampoc et passis a no fer res, no? I aquí també t'aporto l'altre gran missatge mental, no? Aquesta idea de com que haig de fer un àpat fora de casa, com que estic de vacances, com que estic trencant els hàbits del dia a dia, sembla que m'estigui saltant la dieta. I aquesta frase és terrorífica. Si tu estàs amb la idea de m'estic saltant la dieta, estic fent alguna cosa mal fet, el teu cap ho interpretarà com me sento malament perquè no estic complint les normes, diguéssim. I això et pot portar a dir, bueno, doncs ja no ve d'aquí, i tiramilles i comences a menjar de forma desproporcionada, perquè vens amb la premissa de és que m'estic saltant la dieta, doncs ja que ho faig malament, fem-ho malament del tot.
0: Sí, però a veure, ho pots fer malament del tot o poder fer un àpat, no?, i gaudir-lo, perquè al final tenim aquell sentiment de culpabilitat de dir, ostres, estic menjant això que és fregit, que no encaixa, però fer-ho un dia tampoc fa mal.
5: Correcte. Exacte. Llavors, aquí el meu consell seria, deixa de pensar que t'estàs saltant la dieta, perquè no és veritat, no t'estàs saltant cap dieta, no estàs fent res mal fet, i aprèn a gaudir d'aquell moment tan xulo, tan magnífic que estàs vivint allà on t'estiguis, no? Llavors, si tu vas a menjar fora i te'n vas a menjar, què sé jo, un arròs a la platja, doncs fantàstic, que molts anys ho puguem fer, gaudeix el moment, no sentis culpable per allò, ni et pensis que estàs fent alguna cosa mal fet, diguéssim. Aprofita, posa consciència, gaudeix màxim d'aquell acte, i tampoc vagis amb la idea de haig de compensar-ho després, sí? Simplement escolta't, menja per la gana que tinguis, i tampoc cal que vagis a menjo fins a rebentar, no? Vull dir, una cosa coherent.
0: Perquè a vegades també passa això, no? Que a vegades quan ens saltem la dieta, no, pensem, buah, menjaré molt per dir, per ja que aprofito saltar-me-la, me la salto bé, no?
5: Clar, però això és l'error de pensar que t'estàs saltant la dieta. Mm-hmm. O sigui, el problema ja ve amb la idea de que hi ha una dieta que m'estic saltant. Això és el que hem d'eliminar. Deixa de pensar això. Perquè aquest pensament d'estic fent alguna cosa mal fet o estic menjant més del compte és el que et porta després a sentir-te remordiment, culpable, a menjar més quantitat de la que hauries menjat, sí? I aquest és el fallo principal. Mm-hmm. Per tant, si un dia vols anar a menjar-te, què sé jo, un arròs a la platja, no ho vegis com algo mal fet, no estàs saltant de cap norma, això vull dir-te.
0: Esclar, no sé quin consell més també podem aplicar, allò, consells senzills que millorin la nostra relació amb el menjar, no?
5: També, sí, sí. Mira, el que també m'agrada moltíssim, que treballo moltíssim a la consulta amb la gent, és quan tu vas... Jo què sé, quan tu vas de vacances, tu vas a un hotel o vas a un restaurant i tens moltes opcions per escollir, o inclús vas a casa d'algú o fas un pica-pica, el que sigui, i hi ha moltes opcions per escollir, no vagis amb la idea de que m'ho haig de menjar tot o haig de provar-ho tot, sinó que apren a escoltar-te, apren a prioritzar. Tria, què t'agrada molt, què gaudiràs, què et ve molt de gust avui? I a tot amb això. Però també mira què pots estalviar-te. Perquè a vegades anem amb la idea de que haig de arrasar, haig de menjar-m'ho tot. I potser estàs menjant coses que dius això ni fu ni fa, m'ho estic menjant per menjar, m'ho estic menjant perquè n'hi ha. I dius...
0: M'està vinguent al cap els bufets lliures, no?
5: Sí, total. El bufet lliure és terrible. Perquè, clar, tens tanta disponibilitat i tot té tan bona pinta que sembla que tu hagis de menjar tot, si no, no ho aprofites. I aquest és el fallo, no? Mm-hmm. Llavors, aquí és quan et desconnectes del teu propi cos i això, acabes menjant de forma que ni ho gaudeixes, no? Com aquell qui diu. Mm-hmm. Llavors, això, si tu dius, mira, m'ha molt de gust menjar-me un gelat o un postre, a tope, fantàstic. Però si dius, mira, potser me puc estalviar les patates fregides perquè ni fu ni fa, o potser avui no em ve de gust fer cap cervesa, prefereixo beure aigua, per dir alguna cosa. Mm-hmm. Fes aquests canvis. No vés amb la idea de que m'ho haig de menjar tot perquè avui surto i és el que toca. No va per aquí.
0: Mm-hmm. I crec que també tenen molt d'impacte el tipus d'aliments, el tipus de begudes, no? També que agafem a l'estiu, perquè jo, sobretot ara en aquests darrers dies de calor, ho he notat, que tinc més set i em ve més de gust menjar verdures, fruites, i que siguin allò sucoses, fresques.
5: Sí, tant, i tant. Al final, l'estiu té una cosa que l'hivern no té, i és que l'estiu fa més calor, vale? Llavors el teu cos el que necessita? Necessita més aigua per hidratar-te. Per això, les fruites i les verdures d'estiu tenen més quantitat d'aigua, són més fresques, més coses, no? Es nota claríssim, doncs mira, la xindra i el meló, per dir un exemple fàcil, no? Llavors, aprofitem l'estiu també per no desplaçar aquests aliments. Llavors, és un moment fantàstic, doncs, per fer amanides, per fer macedònies, batuts de fruites, no? Llavors, inclou també aquests aliments, encara que estiguis de vacances. Si te'n vas de vacances a un altre lloc, i no estàs a casa, vés al supermercat, vés al mercat del lloc on t'estiguis i compra aquesta fruita i aquesta verdura. Uh-huh. O si estàs a un apartament, o si estàs a un hotel, sempre hi ha fruita i verdura disponible. No la deixis de banda, perquè si no també pots notar que diguis, ostres, m'he anat de vacances una setmana i tinc una mala digestió terrible, no he anat al lavabo en 4 dies i em trobo fatal. No, clar, si no has menjat fruita i verdura en 7 dies, què pensaves que passaria? Doncs això també és un altre consell. No desplacis la fruita i la verdura a l'estiu, i al contrari, és el millor moment per menjar-ne, perquè t'aporta molt de benefici.
0: Mm-hmm. I el tema de beure aigua, com l'hem de portar, no? Perquè ens diuen, beveu molta aigua perquè fa calor. Sí,
5: clar,
0: i
5: tant.
0: No?
5: No, i tant. Al final, l'aigua sempre serà la millor beguda per treure la set. I ja està. Perquè ni refrescos, ni cervesa, ni res. Vull dir, i això és un altre consell que us diria, és aquest. Si tu tens set, que és normal perquè fa calor, beu aigua primer de tot. Que si després et ve de gust fer una clara, una refresc, o jo què sé, el que vulguis, també. Però primer demanes l'aigua. Llavors, si tu t'ha de gust anar a una terrasseta a mitja tarda i fer una cervesa, fes-la, no et dic que no, però primer demanes l'aigua. Perquè si tu arribes en aquell lloc amb molta set i et demanes una cervesa ben fresqueta, te la beuràs molt ràpid. I què faràs? Tu te'n demanaràs una altra. potser si haguessis demanat l'aigua de primeres, veus l'aigua i després la cervesa, doncs ja la gaudeixes d'una altra manera. Mm-hmm. Llavors aquesta també seria un consell molt important. Mm-hmm. Que ja pots fer avui mateix, Maria, eh?
0: Sí, exacte. Sí, sí, no, perquè és, o sigui, estic pensant i clar, dic, m'he trobat en situacions d'aquestes, perquè et treus la set i clar, t'ho veus molt ràpid, però realment no, tampoc la gaudeixes i al final, quan anem a prendre alguna cosa o anem a, allò, a fer el vermut, te'l pots prendre amb tranquil·litat. I treure el
5: vaset.
0: És amb aigua.
5: No, i tant, i pensem que aquestes begudes també t'aporten calories, també t'aporten energia. Mm-hmm. Llavors, sí, sí. No és allò que diguis, ai, no sé per què m'engreixo. Bueno, revisa't una mica tot.
0: Sí, sí. Llavors, que esclar, un altre tema és els greixos, no?, que aporten les begudes alcohòliques, que és que, o la, els refrescos. Vull dir que esclar, és aquesta aportació d'energia.
5: De calories. Sí, mm-hmm. No, al final greixos no te n'aporten, però sí que has de veure que les calories que t'aporten l'alcohol en si, mm-hmm, és més que la que t'aporta el sucre, no? Llavors, mm-hmm, que també té un impacte en el nostre cos,
0: sí,
5: carai.
0: Sí, sí,
5: que,
0: sí, sí,
5: que encara que no t'ho mengis, t'ho has ficat a dins. Mm-hmm. Que, sí, influeix. Sí, i per últim, el consell que et donaria jo, el més important i el que més m'agrada. Quan tu estàs en un restaurant, en un hotel, en un lloc fora i menjant i gaudint, perquè coi, el menjar està boníssim, i ens agrada menjar, que carai. Un dels consells que m'agrada més és menja a poc i gaudeix d'aquell àpat i de la companyia i d'aquell moment. El que no pot ser és que estic menjant tan ràpid que no m'entero del que he menjat. Ostres, no! Perquè al final és un producte segurament molt bo que te dona un plaer que si no el poses consciència i atenció i no el degustes bé, després t'implica que en vols més una vegada i una altra, no? Llavors, agafis el plat que agafis, el que més t'agradi, és igual, a poc, saborejant bé, gaudint, de dir, que bo és això, sí? Perquè aquests moments a vegades es perden i no es valoren prou.
0: Sí, sí.
5: I també han d'entendre que el motiu pel qual has sortit. Si tu dius, mira, hem anat de vacances o no sé què. El menjar és important? Sí, però no és el més important, perquè potser el més important és la companyia, el moment, el lloc, allò que esteu visitant, no? Per tant, el menjar no sempre ha de ser el protagonista. Ja les persones han de ser més companyia, el moment, el lloc, allò que esteu visitant, no? Per tant, el menjar

I abans d'acabar aquest supermatí, recordem el temps que tindrem per aquest cap de setmana, perquè avui divendres el temps serà estable i predominantment assolellat, amb núvols poc importants. Les temperatures rondaran entre els 26 i 28 graus a bona part de la comarca, i dissabte continuarà aquest domini del sol. La jornada serà completament estiuenca, amb algunes temperatures que pujaran una mica més i que podrien arribar als 30 graus a l'interior de la comarca. Diumenge, però, encara farà més calor, i és que el sol seguirà sent el gran protagonista i les màximes podrien arribar a superar els 30 graus en molts punts de la comarca, especialment cap a zones de l'interior. Caldrà extremar la precaució durant les hores centrals del dia perquè hi ha avisos per temperatures elevades arreu de l'Empordà. Per tant, compte amb aquesta calor, hidrateu-vos bé. Nosaltres ens acomiadem d'aquest supermatí que hem fet des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Com sempre, ens tornem a retrobar, ara sí, a partir de dilluns a les 8 del matí per tornar a fer aquest repàs a tota l'actualitat informativa de la comarca. Us donem les gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon cap de setmana. Adeu, adeu!

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9.
2: Atenció, l'estalvi ja ha arribat a Girona. Nova obertura de tiendes MGI. Divendres 19 de juny, no t'ho perdis. Tot per a l'estiu, la teva llar i les millors joguines a 5, 10, 15 i 20 euros. Som al centre comercial Espai Gironès. Les 300 primeres persones tenen regal.
3: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També genial! Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
4: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
5: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per a estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
6: Aquest 20 de juny, vin a la quarta mostra de cervesa artesanal de Pals. Al pati de Calapruna hi trobaràs fins a 15 cerveses diferents, food trucks i música en directe, amb The Beatphones, Filibusters i Little Rufus i The Chickens. Aquest dissabte, quarta mostra de cervesa artesanal de Pals. De 4:45 de la tarda fins la mitjanit, accés lliure i gratuït.
7: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
8: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
9: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
8: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
9: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
10: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments

0: A maxilostetic.com.
1: Tens calefacció de gasoil a casa? A distribució de gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
2: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972-530-633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
3: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
4: Dimarts 23 de juny, l'estiu comença a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Donem la benvinguda als 90 dies més fantàstics de l'any amb un impressionant castell de focs a la Platja Gran i una revetlla popular a Castell d'Aro. Gaudeix dels focs de Sant Joan. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Capital de l'Empordà els diumenges al matí. De 7 a 9 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, diumenges de 7 a 9 del matí a Ràdio Capital de l'Empordà, 95.6 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: 25 anys sonant amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: S'ostiuenc, a més de Begú a Pals, de Pals a Begú. Cançó que ens dona molt bones vibracions de Miqui Núñez. Es diu Un altre cop.

0: De fons ja la música de Ivan Herzog, l'escoltem amb aquest Des de lluny.
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista.
3: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Dimarts 23 de juny, l'estiu comença a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Donem la benvinguda als 90 dies més fantàstics de l'any amb un impressionant castell de focs a la Platja Gran i una revetlla popular a Castell d'Aro. Gaudeix dels focs de Sant Joan. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
3: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial, creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
4: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
5: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
6: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
7: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
8: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
9: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
8: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
9: Però què passa aquí?
7: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
9: Així no hi ha qui les faci caure.
7: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
10: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
11: I ara és millor que un bon arròs a la platja un dijous?
12: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
11: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
12: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
11: Per sucar i pa... Ui, perdó, volia dir xucar i pa.
12: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
11: T'esperem a Sidral, essència MOMA.
13: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
14: Més econòmic del que et penses.
13: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio, del nostre web, de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari. Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà. I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova. La millor música del món.
1: La millor música del món.
13: A Ràdio Capital.

0: 25 anys sonant amb tu.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Una veu que ens recorda lleugerament a la música d'Adele. Sky Newman sona a la ràdio de l'Empordà amb aquest Man of the House.

0: 25 anys sonant amb tu.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Aquesta cançó formava part de la maqueta original de Dominic Fike. Una del 2018 que torna a sonar a l'actualitat és Baby Doll.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Aquest 20 de juny, vine a la quarta mostra de cervesa artesanal de Pals. Al pati de Calapruna hi trobaràs fins a 15 cerveses diferents, food trucks i música en directe, amb The Beatphones, Filibusters i Little Rufus i The Chickens. Aquest dissabte, quarta mostra de cervesa artesanal de Pals. De 4:45 de la tarda fins la mitjanit, accés lliure i gratuït.
1: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys. A les façanes del mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
2: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
3: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
4: Atenció, l'estalvi ja ha arribat a Girona. Nova obertura de tiendes MGI. Divendres 19 de juny, no t'ho perdis. Tot per a l'estiu, la teva llar i les millors joguines a 5, 10, 15 i 20 euros. Som el centre comercial Espai Gironès. Les 300 primeres persones tenen regal.
5: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar. La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
6: Dimarts 23 de juny, l'estiu comença a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Donem la benvinguda als 90 dies més fantàstics de l'any amb un impressionant castell de focs a la Platja Gran i una revetlla popular a Castell d'Aro. Gaudeix dels focs de Sant Joan. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
7: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
8: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
9: Portal Blau, més que un festival d'estiu. En Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
10: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
11: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
12: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
13: d'assassinat. Entitats com el grup Tenis la Bisbal i el Camp.
12: A tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
14: de... Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
15: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
16: Avui una jornada plenament assolellada.
17: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
18: Radio Capital.
17: Per saber tot el que passa a casa teva.
19: La millor música del món.
20: La millor música del món.
19: A Ràdio Capital.
20: Ràdio Capital.

0: Tots els continguts de Ràdio Capital i l'actualitat de l'Empordà són a radiocapital.cat.
1: Sostiuenc, a més de Begú a Pals, de Pals a Begú, cançó que ens dona molt bones vibracions de Miqui Núñez, es diu Un altre cop.

0: de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 12.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 12 de juny al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys al Museu de la Mediterrània. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Museu de la Mediterrània i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
2: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
3: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
4: Dimarts 23 de juny, l'estiu comença a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Donem la benvinguda als 90 dies més fantàstics de l'any amb un impressionant castell de focs a la Platja Gran i una revetlla popular a Castell d'Aro. Gaudeix dels focs de Sant Joan. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
5: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana, carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia, a casa teva.
6: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
7: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà.

0: Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
1: Atenció, l'estalvi ja ha arribat a Girona. Nova obertura de tiendes MGI. Divendres 19 de juny, no t'ho perdis. Tot per a l'estiu, la teva llar i les millors joguines a 5, 10, 15 i 20 euros. Som al centre comercial Espai Gironès. Les 300 primeres persones tenen regal.
2: Hi ha sabors que fan especial la nit de Sant Joan. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals ja t'esperen les tradicionals coques de Sant Joan, elaborades artesanalment i amb ingredients de primera qualitat. I aquest any deixa't temptar també per l'autèntic panettone italià vingut de la Llombardia i creat pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Pastisseria Giovanni Spinelli, tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
3: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
4: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de dues hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista. Ràdio Capital.
5: La ràdio de l'Empordà.
6: La millor música del món.
7: La millor música del món.
6: A Ràdio Capital.
7: Ràdio Capital.
6: Amb Marc Clapés.
8: Un territori que sona bé.
7: Ràdio Capital.
8: Ràdio Capital.

Barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital. Allibera el so. Hi ha una ràdio només i sona bona música les 24 hores del dia.

0: Un so amb accent propi.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Aquesta és la primera cançó que arriba a casa nostra dels Temper City. S'ha fet molt viral a tot el món i sona Capital, aquest Self-Aware.

0: La banda sonora del teu dia. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Seguim a la ràdio de l'Empordà amb la veu de Max Navarro, un artista que ens agrada molt aquí a la ràdio i que després d'Estrelles té una altra cançó fantàstica, és aquesta que sona de fons i que es diu Inigualable.

0: de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
4: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys a les façanes del mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
5: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
6: Dimarts 23 de juny, l'estiu.

0: comença a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Donem la benvinguda als 90 dies més fantàstics de l'any amb un impressionant castell de focs a la Platja Gran i una revetlla popular a Castell d'Aro. Gaudeix dels focs de Sant Joan. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
1: Atenció, l'estalvi ja ha arribat a Girona. Nova obertura de tiendes MGI. Divendres 19 de juny, no t'ho perdis. Tot per a l'estiu, la teva llar i les millors joguines a 5, 10, 15 i 20 euros. Som el centre comercial Espai Gironès. Les 300 primeres persones tenen regal.
2: Vols donar un nou impuls al teu futur? Al Centre de Formació d'Adults de Palafrugell trobaràs una formació flexible i pràctica que t'obrirà noves oportunitats. Oferim cursos d'alfabetització, català, castellà i anglès, ESO per adults, preparació a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, informàtica i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període de matrícula del 19 al 29 de juny i del 9 al 16 de setembre. CFA Palafrugell. Fes un pas endavant i no te'n penediràs.
3: Fortnite, Fortnite, Fortnite, prou! O juguem de veritat o no juguem.
4: Mama, què et passa?
3: Si voleu fer l'ànec, que el fem junts i a l'aire lliure. Us penso liquidar tots.
4: I el papa?
3: El teu pare, el primer.
5: Laser Combat a Occitània. La manera més divertida de desfogar-te amb la família, a l'aire lliure i de forma segura. Prova el nou camp de joc d'Occitània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats. A Occitània també podràs fer borricletes, segways, bitlles catalanes i celebracions d'aniversari amb amics i família. Més info a occitania.cat o a info@occitania.cat.
6: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972-530-633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
7: Hi ha res millor que un bon arròs a la platja un dijous?
8: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
9: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
8: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
9: Per sucar i pa... Ui, perdó, volia dir xucar i pa.
8: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
9: T'esperem a Sidral, essència MOMA.
10: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
11: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
12: Més econòmic del que et penses.
11: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
12: del nostre web,
11: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
12: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
11: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
12: La millor música del món.
13: La millor música del món.
12: A Ràdio Capital.
13: Ràdio Capital.
12: Amb Marc Clapés.
14: L'Empordà.
12: També a radiocapital.cat.
15: Tema original de Faithless, versionat per Bibi Reixa. Això es diu New Religion.

0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Va, com està? Seguim aquí a la ràdio de l'Empordà. Ara t'oferim una proposta ben interessant. Ens la porta aquest jove artista que es fa dir Somr i que debuta a la nostra antena amb aquest Back to Friends, que té amb el seu nom, Somr a Capital.

0: sentir-se bé.
1: Ràdio Capital. Ràdio
0: Capital.
1: 25 anys.
2: Són tot un fenomen social de Second Voice. Els escoltem amb aquesta cançó que és la seva carta de presentació a tot el món. Let Me Be sona a Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La que cuidem més.

0: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
1: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
0: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
1: I fins i tot fan cirurgia.

0: I estètica facial, si mai t'interessa.
1: Maxil·loestètic, a la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxil·loestètic.com.
2: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
3: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
4: Atenció, l'estalvi ja ha arribat a Girona. Nova obertura de tiendes MGI. Divendres 19 de juny, no t'ho perdis. Tot per a l'estiu, la teva llar i les millors joguines a 5, 10, 15 i 20 euros. Som al centre comercial Espai Gironès. Les 300 primeres persones tenen regal.
5: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
6: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
8: Tens calefacció de gasoil la casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
9: Dimarts 23 de juny, l'estiu comença a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Donem la benvinguda als 90 dies més fantàstics de l'any amb un impressionant castell de focs a la Platja Gran i una revetlla popular a Castell d'Aro. Gaudeix dels focs de Sant Joan. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
10: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
11: Més econòmic del que et penses.
10: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
11: del nostre web,
10: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
11: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
10: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
4: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia, a casa teva.
5: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
6: Vols donar un nou impuls al teu futur? Al Centre de Formació d'Adults de Palafrugell trobaràs una formació flexible i pràctica que t'obrirà noves oportunitats. Oferim cursos d'alfabetització, català, castellà i anglès, ESO per adults, preparació a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, informàtica i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període de matrícula del 19 al 29 de juny i del 9 al 16 de setembre. CFA Palafrugell. Fes un pas endavant i no te'n penediràs.
7: Atenció, l'estalvi ja ha arribat a Girona. Nova obertura de tiendes MGI. Divendres 19 de juny, no t'ho perdis. Tot per a l'estiu, la teva llar i les millors joguines a 5, 10, 15 i 20 euros. Som el centre comercial Espai Gironès. Les 300 primeres persones tenen regal.
8: Hi ha un moment
9: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions.
8: Perquè saps que no ho entendràs.
9: Perquè et canses d'esperar.
8: I de no saber exactament
9: què estàs pagant.
10: I si fos fàcil?
8: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot. Sense paraules complicades.
9: Sense sorpreses.
8: Parles amb persones i saps en tot moment
9: què tens contractat.
8: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
11: Truca ara 972-850-155. Nimbus Telecom. La tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
12: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
13: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
12: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
13: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
14: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
15: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
16: Dimarts 23 de juny, l'estiu comença a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Donem la benvinguda als 90 dies més fantàstics de l'any amb un impressionant

0: impressionant castell de focs a la Platja Gran i una revetlla popular a Castell d'Aro. Gaudeix dels focs de Sant Joan. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
1: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores
2: perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta.
1: Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'Empordà.
1: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Buhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez. 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu. Una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 4.
2: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
3: Fortnite, prou! O juguem de veritat o no juguem.
4: Mama, què et passa?
3: Si voleu fer l'Anna, que el fem junts i a l'aire lliure. Us penso liquidar tots.
4: I el papa?
3: El teu pare, el primer.
5: Laser Combat a Occitània. La manera més divertida de desfogar-te amb la família, a l'aire lliure i de forma segura. Prova el nou camp de joc d'Occitània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats. A Occitània també podràs fer borricletes, cigüells, bitlles catalanes i celebracions d'aniversari amb amics i família. Més info a occitania.cat o a info@occitania.cat.
6: Atenció, l'estalvi ja ha arribat a Girona. Nova obertura de tiendes MGI. Divendres 19 de juny, no t'ho perdis. Tot per a l'estiu, la teva llar i les millors joguines a 5, 10, 15 i 20 euros. Som al centre comercial Espai Gironès. Les 300 primeres persones tenen regal.
7: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
8: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
9: Hi ha sabors que fan especial la nit de Sant Joan. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals ja t'esperen les tradicionals coques de Sant Joan, elaborades artesanalment i amb ingredients de primera qualitat. I aquest any deixa't temptar també per l'autèntic panettone italià vingut de la Llombardia i creat pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Pastisseria Giovanni Spinelli, tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
10: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
11: Cançons que quan les sents et porten molts records.

0: cançons que quan sonen
1: et fan bellugar els peus.
0: Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Amics de Ràdio Capital de l'Empordà, per molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
1: Aquest 20 de juny, vine a la quarta mostra de cervesa artesanal de Pals. Al pati de Calaprona hi trobaràs fins a 15 cerveses diferents, food trucks i música en directe, amb The Beatphones, Filibusters i Little Rufus i The Chickens. Aquest dissabte, quarta mostra de cervesa artesanal de Pals. De 4:45 de la tarda fins la mitjanit, accés lliure i gratuït.
2: Hi ha res millor que un bon arròs a la platja un dijous?
3: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
2: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
3: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
2: Per sucar-hi pa? Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
3: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
2: T'esperem a Sidral, essència MoMA.
4: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé.
5: El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
6: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial, creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
7: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
8: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
7: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
8: Però què passa aquí?
9: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
8: Així no hi ha qui les faci caure.
9: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Celrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
10: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Paisatge, patrimoni, música, dansa, poesia, circ, pensament en diàleg, del 16 de maig al 17 d'octubre. Portal Blau, un festival radicalment humà. Descobreix-lo a portalblau.cat. Portal Blau, del 16 de maig al 17 d'octubre.
11: 25 anys.
12: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
13: Ràdio Capital.
11: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5. Aquest 20 de juny, vine a la quarta mostra de cervesa artesanal de Pals. Al pati de Calaprona hi trobaràs fins a 15 cerveses diferents, food trucks i música en directe, amb The Beatphones, Filibusters i Little Rufus i The Chickens. Aquest dissabte, quarta mostra de cervesa artesanal de Pals. De 4:45 de la tarda fins la mitjanit, accés lliure i gratuït.
2: Vols donar un nou impuls al teu futur? Al Centre de Formació d'Adults de Palafrugell trobaràs una formació flexible i pràctica que t'obrirà noves oportunitats. Oferim cursos d'alfabetització, català, castellà i anglès, ESO per adults, preparació a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, informàtica i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període de matrícula del 19 al 29 de juny i del 9 al 16 de setembre. CFA Palafrugell. Fes un pas endavant i no te'n penediràs.
3: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
4: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
3: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
4: Però què passa aquí?
5: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
4: Així no hi ha qui les faci caure.
5: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
6: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
7: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
6: I el manteniment?
7: Tot inclòs. Tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
6: I el manteniment?
7: Tot inclòs. Tones, reparacions, peces i...

0: a portaferrada.cat.
1: Vols començar el dia amb energia de veritat? El restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
2: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
1: Dimarts 23 de juny, l'estiu comença a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Donem la benvinguda als 90 dies més fantàstics de l'any amb un impressionant castell de focs a la Platja Gran i una revetlla popular a Castell d'Aro. Gaudeix dels focs de Sant Joan. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
2: Atenció, l'estalvi ja ha arribat a Girona. Nova obertura de tiendes MGI. Divendres 19 de juny, no t'ho perdis. Tot per a l'estiu, la teva llar i les millors joguines a 5, 10, 15 i 20 euros. Som el centre comercial Espai Gironès. Les 300 primeres persones tenen regal.
3: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial, creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
4: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia, a casa teva.
5: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
6: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins. Tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972-530-633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
7: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que els Mossos van detenir el dilluns passat un home de 35 anys i una dona de 43 per furtar mòbils i targetes bancàries a banyistes. Se'ls acusa de delictes de fur. Els fets es remunten a diumenge passat, quan pels vols de 6:45 de la tarda, Mossos de l'Àrea Regional de Recursos Operatius de la Regió Policial de Girona, mentre estaven fent un patrullatge preventiu, van rebre l'avís que s'havia comès un fur en una platja de Colera. Es trobaven a l'estació de tren quan van veure un home i una dona que coincidien amb la descripció que havien facilitat els testimonis. En fer comprovacions, portaven 8 telèfons mòbils, targetes bancàries i una motxilla amb objectes personals. I els arqueòlegs han descobert nous jaciments inèdits a cavall del Baix i l'Alt Empordà, que per primer cop han permès ampliar l'extensió de la ciutat ibèrica d'Ullastret fora les muralles. Els jaciments s'estenen entre el neolític i l'època moderna, però de tots ells en destaquen dos, datats entre els segles 6 i 3 abans de Crist, i estan situats a tocar d'Ullastret, en un sector on fins ara no s'havia trobat cap ocupació humana. La troballa evidencia l'existència d'un barri fora del recinte fortificat que podria ocupar fins a 5 hectàrees. De retruc, segons explica l'arqueòleg d'Ullastret, Gabriel de Prado, això també canvia la idea del paisatge de la zona que es tenia fins ara, perquè l'antic estany que envoltava la ciutat és més petit del que es creia. I l'Hospital Santa Caterina de Sal ha implantat un projecte pioner per facilitar la comunicació a les consultes entre els professionals sanitaris. I l'Hospital Santa Caterina de Sal ha implantat un projecte

0: divendres 19 de juny. No t'ho perdis. Tot per a l'estiu, la teva llar i les millors joguines a 5, 10, 15 i 20 euros. Som al Centre Comercial Espai Gironès. Les 300 primeres persones tenen regal.
1: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
2: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.

Barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez. 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu. Una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
1: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
2: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
3: Carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
4: Fortnite, Fortnite, Fortnite, prou! O juguem de veritat o no juguem.
5: Mama, què et passa?
4: Si voleu fer l'ànec, el fem junts i a l'aire lliure. Us penso liquidar tots.
5: I el papa?
4: El teu pare, el primer.
6: Laser Combat a Occitània. La manera més divertida de desfogar-te amb la família, a l'aire lliure i de forma segura. Prova el nou camp de joc d'Occitània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats. A Occitània també podràs fer borricletes, cigüells, bitlles catalanes i celebracions d'aniversari amb amics i família. Més info a occitania.cat o a info@occitania.cat.
7: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
8: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
7: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
8: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
9: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
10: Hi ha sabors que fan especial la nit de Sant Joan. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals ja t'esperen les tradicionals coques de Sant Joan, elaborades artesanalment i amb ingredients de primera qualitat. I aquest any deixa't temptar també per l'autèntic panettone italià vingut de la Llombardia i creat pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Pastisseria Giovanni Spinelli, tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
11: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
12: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: ciutat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Hola, apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Vols donar un nou impuls al teu futur? Al centre

0: Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
1: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
0: Per sucar i pa... Ui, perdó, volia dir xucar i pa.
1: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
0: T'esperem a Sidral, essència MOMA.
2: Dimarts 23 de juny, l'estiu comença a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Donem la benvinguda als 90 dies més fantàstics de l'any amb un impressionant castell de focs a la Platja Gran i una revetlla popular a Castell d'Aro. Gaudeix dels focs de Sant Joan. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
3: Hi ha sabors que fan especial la nit de Sant Joan. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals ja t'esperen les tradicionals coques de Sant Joan, elaborades artesanalment i amb ingredients de primera qualitat. I aquest any deixa't temptar també per l'autèntic panettone italià vingut de la Llombardia i creat pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
4: Tens calefacció de gasoil la casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
5: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
6: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Amb Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
7: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia a casa teva.
8: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
9: més econòmic del que et penses
8: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
9: del nostre web,
8: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
9: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
8: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Buhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La

0: Tens una casa o te'n vols fer una?
1: Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient?
0: La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia
1: ho fa possible.
0: Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com
1: ho fa possible.
0: Ens avalen 18 anys d'experiència,

0: restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
1: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
2: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
3: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
4: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Capital de l'Empordà els diumenges al matí. De 7 a 9 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, diumenges de 7 a 9 del matí a Ràdio Capital de l'Empordà, 95.6 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
8: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
9: Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Hola, família Capital.
2: Som la Laia i l'Eduard d'Un Mos Un Glob.
1: Moltíssimes felicitats per aquests 25 anys.
2: Que continueu cuinant històries delicioses
1: i servint-nos cada dia un bon glob de cultura i territori.
2: Brindem per molts anys més.
1: Salut, Un Mos Un Glob i amunt Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital.
0: 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel. I t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
3: Fortnite, prou! O juguem de veritat o no juguem.
4: Mama, què et passa?
3: Si voleu fer l'ànec, el fem junts i a l'aire lliure. Us penso liquidar tots.
4: I el papa?
3: El teu pare, el primer.
5: Laser Combat a Occitània. La manera més divertida de desfogar-te amb la família, a l'aire lliure i de forma segura. Prova el nou camp de joc d'Occitània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats. A Occitània també podràs fer borricletes, cigüells, bitlles catalanes i celebracions d'aniversari amb amics i família. Més info a occitania.cat o a info@occitania.cat.
2: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions.
6: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
7: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
8: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
9: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys a les façanes del mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
10: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
11: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
12: Més econòmic del que et penses.
11: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones.
12: Més econòmic del que et penses.
11: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà.

0: 25 anys.
1: Amics de Ràdio Capital de l'Empordà, per molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 10.
2: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
3: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 12 de juny al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys al Museu de la Mediterrània. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Museu de la Mediterrània i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
4: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
5: Dimarts 23 de juny, l'estiu comença a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Donem la benvinguda als 90 dies més fantàstics de l'any amb un impressionant castell de focs a la Platja Gran i una revetlla popular a Castell d'Aro. Gaudeix dels focs de Sant Joan. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
6: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
7: Amb Marc Clapés.
6: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
7: La primera llista.
8: Ràdio Capital.
9: La ràdio de l'Empordà.
10: 25 anys.
11: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio. Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç

0: 25 anys.
1: Va dir que Esmeralda, soc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats. Que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: 25 anys.
4: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez. 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país, i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu. Una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
1: Ràdio Capital.
3: 25.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25